va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va miru va